0: Queixa, né? Queixa. Queixa. Ó. Oh. Son Goku, tá onde? Ó. Oh. Tá onde?
1: Grava.